0: 8 menos cuarto, 7 menos cuarto en Canarias, las mañanas de Radio Nacional, ahora con la información de las territoriales de esta radio pública.
1: Radio Nacional d'Espanya, les Illes Balears, serveis informatius. Molt bon dia. Falta un quart d'hora per les 8. Preocupació al sector hoteler mallorquí per la situació a Cuba després dels darrers moviments dels Estats Units, que ha desplegat un portaavions al Caribi després de la imputació també de Raúl Castro. El conseller delegat de Melià, Gabriel Escarrer, assegura que la situació a l'illa és insostenible. És un dels titulars en aquest dijous 21 de maig. Amb Pablo Hernández al control tècnic. Us saluda Xisco Díaz, repassant més titulars amb Paula Bendito. Parlarem de dos cadàvers.
2: La Guàrdia Civil ha obert una investigació per esclarir les circumstàncies de la mort de dues persones que van aparèixer mortes ahir en aigües de Formentera. Portaven una armilla salvavides i van ser traslladats al port d'Eivissa.
1: Compareixerà avui.
2: L'Ajuntament de Ciutadella per explicar si recorre la reconversió de la plaça d'Esborn tot després que d'aquest dimecres el Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears hagi aturat la transformació de la zona en peatonal.
1: I en els esports?
2: La direcció del Mallorca diu que s'ha de mantenir l'esperança i lluitar per quedar a la primera divisió fins al darrer moment.
1: Anem a conèixer també quina és la previsió del temps. Agència Estatal de Meteorologia, Noelia García, bon dia.
3: Bon dia. Avui dijous a les Illes Balears pugen les temperatures. Serà un dia càlid amb màximes de 27 graus a Palma, 25 a Mahó i a Eivissa i 22 graus a Formentera. Avui predomina el sol i el cel poc ennuvolat, però durant aquest matí destaquem boires. Bufa vent fluix amb brises del litoral. És una informació d'AEMET.
1: Ara mateix tenim 16 graus a Eivissa, de 7 a Palma i a Mahó i també de 9 a Formentera. I anem a conèixer quina és la situació del trànsit. Ens la costa des de la Direcció General. Dani Fornés, bon dia.
4: Què tal? Molt bon dia. Pues en aquestes hores encara trobem retenció en la autopista d'Inca en sentit Palma, des de Binissalem fins a Santa Maria. També a l'arribada a Sant Cladera ja trobaran retenció fins a l'entrada a la via de cintura, a l'autopista de Llucmajor, petites detencions també a l'altura d'Espilarí fins a l'aeroport i a la via de cintura...

0: circulació lenta en general, en sentit endrat des de l'estadi Balear fins a la sortida cap a la carretera de Sosa, i també s'atura la Taulera i en sentit cap a l'aeroport, el túnel de Gènova i a la zona de les escoles. És tot per el moment. Molt bon dia.
1: Destacam aquesta preocupació en el sector hoteler mallorquí per la situació a Cuba després dels darrers moviments dels Estats Units, que les darreres hores s'ha desplegat un portaavions al Carib i també s'ha produït la imputació de Raúl Castro. El conseller delegat de Melià, Gabriel Escarré, assegura que la situació a l'illa és insostenible.
2: L'empresari s'ha referit així sobre la situació política a l'illa caribenya, on la companyia té diversos establiments hotelers.
3: No ha cambiado, o sea, estamos unificando y poniendo a los pocos clientes que quedan en los hoteles que tenemos abiertos y ya está. O sea, está claro que lo que queremos es lo mejor para el pueblo cubano y que la situación en estos momentos es insostenible.
2: La presidenta Marga Proens ha assegurat que des de l'inici de la darrera crisi a Cuba ha estat en contacte amb els empresaris afectats i ha qualificat de preocupant la situació que pateixen.
4: Davant de qualsevol atac que se pugui fer a la llibertat d'aquestes empreses, evidentment el govern estarà en el seu costat, com no pot ser d'altra manera.
2: Declaracions al final de l'acte en motiu de la inauguració de la reforma del segon tram del passeig marítim de Magaluf, un projecte que ha estat finançat amb 3 milions d'euros de l'impost de turisme sostenible. Aquesta segona fase ha reformat 286 metres línies i culmina la transformació de la primera línia del nucli turístic. El govern ha destacat que aquest projecte ha estat possible gràcies a la col·laboració público-privada. El conseller delegat de Melià, Gabriel Escarré, ha lloat una reforma que, segons ha dit, consolidarà el canvi d'imatge de Magaluf.
1: I seguim parlant de qüestions turístiques i de mobilitat també, perquè Mallorca comptarà amb una connexió directa amb avió amb Montreal, al Canadà, a partir de dia 18 de juny i fins al mes d'octubre. És una única connexió directa amb la ciutat que serà operada per Air Canada. El servei estarà disponible 3 pics per setmana a bord d'un Boeing 787 Dreamliner de darrera generació. José Blázquez és el director general de la companyia.
5: Se espera un 100% prácticamente todos los vuelos. De hecho, ya sabemos según nuestros números que van a ir al 100%. De hecho, hemos abierto otras rutas europeas, Catania, hemos abierto Toulouse, hemos abierto Nantes, hemos abierto Praga, hemos abierto Budapest y ahora mismo Mallorca, Palma, está siendo la mejor ruta de toda Europa, de todas las nuevas rutas en Europa. La perspectiva no esperamos que sean buenas, ya son buenas y sabemos que van a ser espectaculares.
1: I encara una altra qüestió turística, Comissions Obreres s'oposa frontalment al nou conveni d'hostaleria de les Balears. El sindicat ha tret una guia que explica per quins motius no signar el que qualifiquen del pitjor retrocés en drets dels treballadors turístics. Aina Escandell, bon dia.
6: Bon dia. La secretària general de la Federació de Serveis de Comissions Obreres ha explicat que és un conveni que empitjora les condicions dels treballadors i que, a part, són retrocessos en qüestions amb les quals s'havia avançat. És Carmen Carmona.
7: No nos sirve de nada un 13,5 en 3 años. No nos sirve de nada, teniendo un IPC como lo tenemos. Eso no merece la pena, a cambio de retroceso en la baja médica, a cambio de que no les importe que trabajen en agosto 6 días a la semana, cuando te lo van a devolver gratis en octubre. No les importa. No es verdad que se haya mejorado la media garantizada a los fijos discontinuos. Es papel mojado.
1: Parlant ara de successos, un home va morir a hora baixa una zona agrícola de la Torre d'Ariant, a Pollença, com a conseqüència de l'explosió d'un bidó de benzina que estava tallant amb una radial. L'home de 58 anys presentava lesions severes al cap i cremades de segon i tercer grau a les cames. En el moment de l'arribada dels sanitaris, la víctima ja havia perdut la vida i no se la va poder reanimar. Les primeres hipòtesis apunten que el bidó havia acumulat gasos del combustible fet que va ocasionar la deflagració.
2: I la Guàrdia Civil ha obert una investigació per esclarir les circumstàncies de la mort de dues persones que van apareixen mortes ahir en aigües de Formentera. Amb dos cadàvers portaven una armilla salvavides i van ser traslladats al port d'Eivissa. Una de les hipòtesis és que es tracti de persones migrants que han mort intentant arribar a les costes de les Balears en pastera. Per cert, que ahir arribaren a les Balears 4 noves embarcacions amb 84 migrants a bord.
1: I un home està detingut per violència de gènere a Palmanyola. El seu arrest ha permès, a més, el desmantellament d'un punt de venda de droga perquè a casa seva hi havia 27 quilograms de haixix i 33.000 euros en efectiu. I seguim pendent també de l'estat dels 4 activistes balears detinguts per Israel dins el grup de 400 integrants internacionals de la Global Sumut Flotilla. A Ràdio Nacional hem parlat amb Xisca Puig, activista per Palestina i dona de Toni Riera, un dels activistes arrestats, que diu que desconeix l'estat de salut de tots quatre i denuncia també, diu, la impunitat d'Israel.
8: És un buit que hi ha, una impunitat impressionant. Poder detenir persones així, sense càrrecs i sense haver fet res dolent, més que traslladar ajuda humanitària cap allà, Israel, en total impunitat, ho està fent. Persones de tot el món, són persones de 45 països diferents de tot el món i bé, ja no han fet res dolent.
1: I obrim ara plana municipal. L'Ajuntament de Palma ha convocat el concurs d'idea per remodelar l'antic Lluís Sitjar i els seus voltants. Inclou la construcció d'un pavelló esportiu per més de 2.000 espectadors i un aparcament soterrat a la plaça de Barcelona amb 400 places pels veïnats d'Esfortí.
6: També hi haurà 131 places d'aparcament de nova creació i 130 perquè els autocars puguin estacionar als voltants del pavelló. La plaça Barcelona es remodelarà com un balcó urbà que mira el Parc de Sarriera i el futur pulmó verd. El pressupost de la intervenció suma gairebé 44 milions d'euros. El BAL la preveu adjudicar el concurs d'idees a finals d'any i poder començar les obres a finals del 2027 o principis de 2028. És Jaime Martínez.
9: Un projecte per recuperar aquest espai degradat i abandonat que respon també a necessitats reals esportives d'una ciutat que ha crescut i que segueix creixent, que millora de més la qualitat dels barris que estan colindants i que, a més, miren el futur sense renunciar a la memòria històrica que allà a on s'implanta.
1: I de Palma a Ciutadella, perquè l'Ajuntament explicarà avui si recorre la reconversió de la plaça del Born, tot després que ahir el Tribunal Superior de Justícia de les Balears aturàs la transformació de la zona en peatonal i ordenàs que el consistori la restitueixi al seu estat anterior.
2: El Tribunal estima parcialment el recurs d'apel·lació interposat per un grup d'empresaris i comerciants contra la resolució de la primera instància que avala la conducta municipal. El govern de Ciutadella compareixerà avui per explicar si recorre abans dels 30 dies en cassació de davant del Suprem.
1: I seguim parlant de qüestions relacionades, en aquest cas, amb la política, perquè el David Pujol i Xiscamir es postulen per encapçalar la llista de Més per Palma a les properes eleccions municipals. Tots dos han presentat la seva candidatura a les primàries de la formació ecosobiranista. Escoltam el professor David Pujol.
10: Hi ha una pujada del preu de l'habitatge, una baixada de la qualitat de vida, tot de discursos d'odi que s'entremesclen, una pressió turística que ens expulsa dels nostres barris, desigualtats creixents. Tot plegat fa que cada vegada sigui més difícil viure a Palma. Tot plegat fa que cada vegada més gent se senti expulsada de Palma.
1: Parlava David Pujol de pressió turística. En aquest sentit, Més per Menorca ha proposat també un gran acord polític per reformar el descompte de resident. Proposarà la creació d'una comissió d'estudi que redacti una proposició perquè el Congrés dels Diputats millori la bonificació dels residents.
2: L'objectiu és d'abaratir el preu dels bitllets d'avió i de vaixell. La proposta, de més, planteja retocar el règim especial de les Balears per garantir que el descompte de resident tingui una repercussió real sobre el preu final dels bitllets. Defensen que l'actual sistema de bonificacions del 75% no ha servit per reduir en la mateixa mesura el preu que paguen els residents. El portaveu de Més per Menorca, Josep Castells.
11: És un mecanisme que serveix no per beneficiar econòmicament el resident, sinó per beneficiar econòmicament les companyies. Per què? Perquè com que no hi ha un topall, les companyies, com que saben que el client té un 75% de descompte, van pujant els preus, de manera que el resident acaba pagant el mateix i la companyia doncs guanya.
1: I un altre punt, el suïcidi és la primera causa de mort no natural a Espanya. 98 persones varen perdre la vida a les Balears el 2024 i per aquest motiu els AMUS 061 registrà 1.962 tentatives de suïcidi, el que significa més de 10 avisos en el dia.
6: Per prevenir-lo, la Conselleria de Salut ha signat un conveni amb l'Hospital Sant Joan de Déu per posar en marxa un programa d'acompanyament per a persones en risc. Manuela García, consellera de Salut, ha instat a tothom que ho necessiti a demanar ajuda.
12: Si piensas que necesitas ayuda, no lo dudes. Llama a cualquiera de estos, empieza por tu médico de cabecera, si, que es el más fácil, el más comunitario, el que tienes al lado, pero que por favor la pida.
1: 7:56 minuts. Temps ara per als esports.
2: La direcció del Mallorca diu que s'ha de mantenir l'esperança i lluitar per quedar a la primera divisió fins al darrer moment. Són Alfonso Díaz, cap de negoci, i Pablo Ortiz, director esportiu.
13: Está complicado, pero tenemos que hacer pues nuestro trabajo de ir y ganar el último partido de liga, ¿no? Y conseguir esos 42 puntos y a ver qué ocurre. Pues espero, ¿no?, que estemos hasta el último minuto también apoyando al equipo y tratando de conseguir la victoria y a ver si se da la suerte de que el resto de resultados nos acompañen.
14: Pues si hay un 5% tenemos que agarrarnos a él, exprimirlo y todo pasa primero por ganar nosotros, evidentemente, y después pues esperar resultados.
2: Sobre la continuïtat de Martín de Michelis com a entrenador l'any que ve, Pablo Orteiz ha dit que l'argentí també ha comunicat al club el seu desig de quedar tant a primera com a segona divisió, però el director esportiu no va aclarir res sobre el seu futur.
14: Bueno, yo creo que es verdad que hablamos con el míster, él no lo transmitió, nosotros le transmitimos que también estábamos contentos con él, creo que ha tenido un impacto dentro del grupo, independientemente ahora de la falta de un partido. Y yo creo que es de valorar que él esté a gusto, que esté contento en el grupo, en el Mallorca, en la ciudad y con toda la gente.
2: Els vermells disputen la darrera jornada de Lliga dissabte a Somos, a les 9, on estarà pendent també del que passi a altres tres camps. Recordem que a part de guanyar ells per mantenir la categoria, necessiten que ells i Osasuna perdin i que Llevant puntuï. En tenis, Jaume Monà cercarà avui un lloc a les semifinals del torneig ATP 250 de Ginebra contra Mariano Navone, no abans de la 1, tot després de vèncer ahir els quarts de final Francisco Comesaña per un doble 6-4. I en ciclisme, Enric Mas torna a quedar a les portes de guanyar una etapa al Giro d'Itàlia. Ahir va quedar segon després que l'equatorià li llevés la victòria a l'esprint final.
1: Tenim ara un minut i mig per repassar el que diuen les portades de la premsa. Començant amb el diari, la peatonalització d'Esborn, diu, ha de revertir-se després de 320 dies, i ho il·lustra amb una imatge d'aquesta zona de Ciutadella. Diari d'Eivissa titula pel fet que dos cadàvers més de migrants han estat trobats enfonsats i arriben a Formentera. La imatge de primera plana és per als jutjats de Vila, que diu es queden sense informàtic. Periódico Eivissa, una immobiliària balear en l'origen de la trama de Zapatero, i la imatge de primera plana és per al president del govern, Pedro Sánchez, i el seu suport a l'expresident del govern. Última hora té també el mateix titular, una immobiliària de l'illa en l'origen de la causa contra Zapatero. En canvi, la imatge de primera plana és per la carta de Rosell, que torna a casa al Museu de Mallorca. I acabam el repàs en Diari de Mallorca. L'Esquerra Balear davant la imputació de Zapatero amb unes declaracions. No és un dia fàcil. La imatge de primera plana és per a les escales renovades de l'estació intermodal de Palma. Amb aquesta imatge arribam a les 8 del matí. Tornem amb més notícies a les 8:45 a Ràdio 5.

0: contacte amb els empresaris afectats i ha qualificat de preocupant la situació que pateixen.
1: Davant de qualsevol atac que se pugui fer a la llibertat d'aquestes empreses, evidentment el govern estarà en el seu costat, com no pot ser d'altra manera.
2: I seguim parlant de qüestions turístiques. Mallorca comptarà amb una connexió directa en avió amb Montreal, al Canadà, a partir de dia 18 de juny i fins al mes d'octubre. Una única connexió directa en la ciutat que serà operada per Air Canada i ho farà en 3 vols setmanals a bord d'un Boeing 787 de darrera generació. José Blázquez és el director general de la companyia Espanya i Portugal.
3: Se espera un 100% prácticamente de todos los vuelos. De hecho, ya sabemos según nuestros números que van a ir al 100%. De hecho, hemos abierto otras rutas europeas, Catania, hemos abierto Toulouse, hemos abierto Nantes, hemos abierto Praga, hemos abierto Budapest y ahora mismo Mallorca, Palma, está siendo la mejor ruta de toda Europa, de todas las nuevas rutas en Europa. La perspectiva no esperamos que sean buenas, ya son buenas y sabemos que van a ser espectaculares.
2: I Comissions Obreres s'oposa frontalment al nou conveni d'hostaleria de les Balears. El sindicat ha explicat per quins motius no signar el que qualifiquen de pitjor retrocés en els drets dels treballadors turístics. Aina Escandell, bon dia.
4: Bon dia. La secretària general de la Federació de Serveis de Comissions Obreres ha explicat que és un conveni que empitjora les condicions dels treballadors i que a part són retrocessos en qüestions amb les quals s'havia avançat. És Carmen Carmona.
5: No nos sirve de nada un 13,5 en 3 años. No nos sirve de nada, teniendo un IPC como lo tenemos. Eso no merece la pena, a cambio de retroceso en la baja médica, a cambio de que no les importe que trabajen en agosto 6 días a la semana, cuando te lo van a devolver gratis en octubre. No les importa. No es verdad que se haya mejorado la media garantizada a los fijos discontinuos. Es papel mojado.
2: Per la mare de successos, una nova va morir a Llora Baixa, una zona agrícola de la Torre d'Ariant, a Pollença, com a conseqüència de l'explosió d'un bidó de benzina que estava tallant amb una radial.
0: L'home de 58 anys presentava lesions severes al cap i cremades de segon i tercer grau a les cames. En el moment de l'arribada dels sanitaris, la víctima ja era morta i no se la va poder reanimar. Les primeres hipòtesis apunten que el bidó havia acumulat gasos de combustible, fet que va ocasionar la deflagració.
2: A més, la Guàrdia Civil ha obert una investigació per esclarir les circumstàncies de la mort de dues persones que van aparèixer sense vida i en aigües de Formentera.
0: En dos cadàvers portaven una armilla salvavides i van ser traslladats al port d'Eivissa. Una de les hipòtesis és que es tracti de persones migrants que han mort intentant arribar a les costes de les Balears en pastera. Per cert, ahir arribaren a les illes 4 noves embarcacions amb 84 migrants a bord.
2: I un home ha estat detingut per violència de gènere a Palmanyola. El seu arrest ha permès el desmantellament d'un punt de venda de droga perquè a casa seva hi havia 27 kg de haixix i 33.000 euros en efectiu. I parlem ara de 4 activistes de les Illes Balears que estan retinguts per l'exèrcit d'Israel després que un grup de 428 persones fossin interceptades a començaments de setmana. Es tracta de 2 persones de Menorca, una de Mallorca, una altra d'Eivissa, que estan sota custòdia de les autoritats d'Israel. Segons les darreres informacions, les persones retingudes estan sent traslladades al centre d'atenció de Ketziot. La Global Sumut Flotilla recorda que la missió estava formada per personal mèdic, activistes, periodistes i defensors dels drets humans de més de 40 països que navegaven per denunciar el bloqueig i la massacre contra el poble palestí. Demanen les institucions espanyoles i balears que actuïn per aconseguir l'alliberament de les persones segrestades, diuen, per garantir també assistència jurídica i consular i posar fi a la impunitat de l'Estat d'Israel. I parlem ara de tribunals perquè Víctor de Aldama compareix avui a l'Audiència Nacional com a investigat en el cas Koldo, arran de l'informe de l'UCO sobre els contractes de material sanitari adjudicats per balears a la presumpta trama durant la pandèmia del coronavirus. Paula Bendito, bon dia.
6: Bon dia. La Fiscalia Anticorrupció havia demanat la declaració de l'assessor ministerial Koldo García i d'Aldama per seguir esbrinant les relacions existents entre la presumpta organització criminal que integrarien amb l'exministre de Transports, José Luis Ábalos. L'informe de la Guàrdia Civil exposa que els contractes durant la pandèmia del coronavirus eren part de la contraprestació mensual de 10.000 euros en efectiu que Aldama pagava a Koldo per tenir accés a l'exministre. Recordem que Koldo va ser citat pel mateix assumpte el passat dia 14 i es va acollir el seu dret a no declarar.
2: A més, l'Audiència Provincial jutja avui un home acusat de provocar 2 incendis a l'interior de l'antiga presó de Palma.
6: La Fiscalia sol·licita que sigui condemnat a 15 anys de presó i ordre d'allunyament de l'immoble. Els fets, segons exposa l'escrit d'acusació, van passar la nit del 19 de juliol del 2024 quan el processat va pegar foc a les herbes de davall la finestra de l'habitació que ocupava. Els bombers varen apagar les flames, però hores després l'acusat va tornar a calar foc a l'habitació. El foc es va extingir, però el fum va posar en perill la vida d'altre dels residents, el qual l'home havia amenaçat.
2: I un altre punt, l'Ajuntament de Ciutadella compareixerà avui per explicar si recorre la reconversió de la plaça d'Esborn, tot després que aquest dimecres el Tribunal Superior de Justícia de Balears s'aturàs la transformació de la zona peatonal i ordenàs que el consistori que la restitueixi al seu estat anterior. I més qüestions. Més per Menorca, proposa un gran acord polític per reformar el descompte de resident. Proposarà la creació d'una comissió d'estudi que redacti una proposició perquè el Congrés dels Diputats millori la bonificació dels residents.
4: L'objectiu és abaratir el preu dels bitllets d'avió i de vaixell. La proposta de Més planteja retocar el règim especial de les Balears per garantir que el descompte de resident tingui una repercussió real sobre el preu final dels bitllets. Defensen que l'actual sistema de bonificacions del 75% no ha servit per reduir en la mateixa mesura el preu que paguen els residents. Al portaveu de Més per Menorca, Josep Castells.
7: És un mecanisme que serveix no per beneficiar econòmicament el resident, sinó per beneficiar econòmicament les companyies. Per què? Perquè com que no hi ha un topall, les companyies, com que saben que el client té un 75% de descompte, van pujant els preus, de manera que el resident acaba pagant el mateix i la companyia doncs guanya.
2: 8:54, temps ara per a l'actualitat esportiva.
6: La direcció del Mallorca diu que s'ha de mantenir l'esperança i lluitar per quedar a la primera divisió fins al darrer moment. Són Alfonso Díaz, cap de negoci, i Pablo Ortiz, director esportiu.
8: Está complicado, pero tenemos que hacer pues nuestro trabajo de ir y ganar el último partido de liga, ¿no? Y conseguir esos 42 puntos y a ver qué ocurre. Pues espero, ¿no?, que estemos hasta el último minuto también apoyando al equipo y tratando de conseguir la victoria y a ver si se da la suerte de que el resto de resultados nos acompañen.
9: Si hay un 5% tenemos que agarrarnos a él, exprimirlo y todo pasa primero por ganar nosotros, evidentemente, y después pues esperar resultados.
6: Sobre la continuïtat de Martín de Michelis com a entrenador l'any que ve, Pablo Ortiz ha dit que l'argentí també ha comunicat al club el seu desig de quedar tant a primera com a segona divisió, però el director esportiu no va aclarir res sobre el seu futur.
9: Bueno, yo creo que es verdad que hablamos con el míster, él no lo transmitió, nosotros le transmitimos que también estábamos contentos con él, creo que ha tenido un impacto dentro del grupo, independientemente ahora de la falta de un partido, y yo creo que es de valorar que él esté a gusto, que esté contento en el grupo, en el Mallorca, en la ciudad y con toda la gente.
6: Els vermells disputen la darrera jornada de Lliga dissabte, són morts a les 9 del vespre, on estaran pendent també del que passi a altres tres camps. Recordem que a part de guanyar ells, per mantenir la categoria necessiten que ells i Osasuna perdin i que el Llevant puntuï. En tenis, Jaume Monà cercarà avui un lloc a les semifinals del torneig ATP 250 de Ginebra contra Mariano Nabone, no abans de la 1, tot després de vèncer ahir als quarts de final Francisco Comesaña per un doble 6-4. I en ciclisme, Enric Mas torna a quedar a les portes de guanyar una etapa al Giro d'Itàlia. Va quedar segon després de que l'equatorià Jonathan Narváez li llevés la victòria a l'esprint final.
2: I a la cultura, parlant d'una nova exposició al Baluard Museu.
0: La mallorquina Aina Alba exposa des d'avui Interstícies, on el sol dibuixa el temps, una mostra que parteix del concepte de transformació i del pas del temps a través de l'observació del sol durant més d'un any. L'artista va instal·lar càmeres a l'exterior del museu per captar les formes que dibuixa la llum solar al cel i traslladar-les en formes geomètriques a diferents peces fetes amb fusta, vidre i capes de color.
10: Si agafes el sol en la mateixa hora del dia durant tot l'any i superposes totes les imatges, formes el que es diu un analema, que és una forma de buit, quasi, o com a d'infinit, i és aquest trajecte que fa sol.
0: És una mostra específica per a l'espai D del museu que interpel·la l'espectador i el convida a anar més enllà d'allò evident.
10: Contemplar en tot el que significa contemplar, que no basta mirar, hi ha que assimilar, interpretar, i el més important, la contemplació serveix també per poder anar més enllà i fer un exercici d'abstracció, de veure més enllà de lo que realment veus en els teus ulls.
0: La inauguració se farà a partir de les 6 de l'hora baixa i se podrà visitar fins dia 20 de setembre. I continuant repassant més cites per avui, a la botiga de discos Purple Haze de Palma se farà el concert de presentació dels dos singles editats per Spanky Clappers, el projecte musical del Niño Alicantino i Miquel Bestart, que sentiu de fons. Psicodèlia, punk, ritmes afrocubans i ressons balcànics en lletres surrealistes i de denúncia social, com aquest Houses for Sale, que sentiu de fons. Serà a partir de les 6 de l'hora baixa.
11: Ràdio 5, Tot Notícies, Illes Balears.
2: I repassem ara les 8:58 minuts, altres previsions informatives del dia.
4: Sí, el conseller d'Habitatge, José Luis Mateo, participa a Madrid a la conferència sectorial d'habitatge. També el govern explica com ho han de fer les empreses i autònoms per demanar les ajudes per la guerra de l'Iran. I el Batle de Palma, en plana municipal, Jaime Martínez presenta els nous 23 autobusos elèctrics que s'incorporen a la flota de l'EMT.
2: I acabam amb les bones notícies d'avui, perquè hem de parlar en primer lloc de solidaritat. L'associació Peluditos de Sonreus demana ajuda per una coseta vella que han trobat pels carrers de Palma, Nodoixí, i no l'han reclamada. Està allotjada a la gàbia 1 de les instal·lacions de Sonreus a Palma. Li han posat de nom neu perquè és blanca. Anem a veure si algú la pot adoptar. I l'altra bona notícia és que avui també tenim, ja ho diré, la presentació d'una nova edició de la Fira del Llibre de Palma, que es durà a terme a partir de la setmana que ve. També, per tant, molt pendents d'aquesta nova Fira del Llibre, una nova edició, una nova oportunitat per compartir cultura i per consumir cultura, com dèiem, a partir de la setmana que ve.

0: Radio Diari Migdia, Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears. Bon dia, l'empresari Víctor de Aldama ha desvinculat l'expresidenta del govern, Francina Mangol, del cobrament de comissions a la rama balear del cas Mascaretes. Tot d'una en parlarem. Avui és dijous 21 de maig amb Víctor Bejarán al control tècnic. Un salut a Xisco, a dia de repassar més titulars amb Manoma Bausà. Els quatre activistes balears de la flotilla pro-Palestina tornen a casa.
1: El Ministeri d'Exteriors té previst que tots els espanyols detinguts per Israel, que ja han estat alliberats, arribin avui hora baixa en un vol que sortirà a les 2 del migdia des de Turquia.
0: Minut de silenci al consolat demà.
1: Les autoritats de Balears han mostrat el seu còndol i han condemnat l'assassinat masclista de Marisol, la dona vicenca de 51 anys, que va morir a Alacant a mans del seu marit.
0: Anem a consultar la previsió del temps. Agència Estatal de Meteorologia, Noelia García, bon dia.
2: Bon dia. Avui dijous a les Illes Balears pugen lleugerament les temperatures màximes de 28 graus de Palma, 26 de Mahó i Eivissa i 22 graus de Formentera. Avui es manté el temps estable i càlid, dia de sol amb cel poc ennuvolat o clar. Demà divendres, temperatures similars. Màximes de 28 graus a Palma, 26 a Eivissa, 24 graus a Mahó i 23 a Formentera. També serà un dia de sol amb cel poc ennuvolat o clar i boires durant el matí. Temperatures mínimes de 17 graus a Formentera, 16 a Palma i 12 graus a Mahó. Bufarà vent de llevant amb brises del litoral. És una informació d'EMET.
0: Avui és dijous, tenim entrada anticipada. Endavant, Bernat Company.
3: A Ràdio Nacional d'Espanya, entrada anticipada, amb Bernat Company.

0: Spanky Clappers. És impossible no moure's aquest bon rotllo, aquest bon humor que destila aquest duo afincat a Mallorca, Àlex Besaldú i Miquel Àngel Bastard, el Niño Alcalino. Àlex, bon dia.
1: Bon dia.
0: I Miquel Àngel, bon dia.
2: Bon dia.
0: Gràcies per venir a entrar anticipada, segona visita. Avui esteu aquí per tocar en directe i també per xerrar del que vulguem. O sigui, vosaltres, jo sé que vosaltres teniu uns temes, no? Unes temàtiques, una exposició, diguem, a través de les vostres cançons. Contents un poc perquè crec que hem arribat ara en el tema de les caravanes.
1: Sí.
0: No fa molt.
1: Sí.
0: Ara escoltarem la cançó. Això tot forma part d'una
1: univers. Trilogia.
0: Una trilogia, no?
1: Sí, és una trilogia que es diu Habitatge, que van començar en Houses for Sale,
0: sí.
1: I que de fet van vindre a tocar l'altra vegada que vam estar, i el capítol 2 és Caravana. El primer era xerrar de lo que està passant aquí i altres bandes, i és això. Al final la gent acaba vint en caravana perquè no pot pagar el lloguer. És una cosa òbvia que tothom en xerra, però és així, i nosaltres sempre ho denunciem en aquest punt de vista també un poc com, si vols dir-li, amb humor, amb bon rotllo, perquè crec que s'han de denunciar les coses, però tampoc no cal fer drames brutals i també riure un poc, perquè si no, què mos queda? No?
0: Sí,
1: tal i com
0: sí.
1: Està el món. És que, no sé, és un poc la nostra filosofia. Diguem.
0: Ja que fem música, carregam el missatge
1: i
0: les lletres, no?
1: Sí.
0: I deim alguna cosa, no? Que això
1: gent,
0: és important.
1: Correcte, i després a la vegada això, perquè la gent s'ho passi bé també quan vingui a un concert i es mogui, balli i disfruti.
0: El tema de la caravana, de les caravanes, és un problema... Bé, problema per uns, per altres és una solució, per altres una mala solució, per altres una bona solució. Bé, és una qüestió que surt als informatius, els darrers temps i això, no? He vist el videoclip, no? Diego Ingold i
1: sí.
0: Companyia. Contau-nos un poquet com va sorgir aquesta idea, no? Perquè Palma o Mallorca o Espanya té molt de problemes, molta temàtiques que donarien per una enciclopèdia, no? per musicar i per dur en el vostre univers. Però contau-nos per què les caravanes.
2: Bé, és un tema que està molt ara...
0: Sí.
2: No? I bé, vàrem estar investigant.
1: Sí, us vam documentar.
2: Ens vàrem documentar, vàrem conèixer persones que viuen així, per elecció, no? I bé, ens va donar moltes idees, no? Va ser molt curiós, no?, aquesta entrevista que vam fer.
1: Sí, sí, sí, vam contactar una persona que tenia com a contactes amb molts de grups de WhatsApp de totes les diverses barriades que hi ha a Palma i també
0: sí.
1: A Mallorca, i ens va fer una radiografia de coses que nosaltres no en teníem ni idea, perquè, clar, al final un acaba sentint el que diuen les notícies o tal, però quan t'informen de primera mà va anar molt bé. I això, i arran d'ahir doncs, vam parlar una altra vegada amb José Juan Guijarro, que és el que dirigís, edita i fa els nostres vídeos. És el tercer Spanky Clapper, li diem nosaltres, perquè realment forma part del nostre projecte, no? La part audiovisual és tota seva i és una passada. I amb aquesta idea, doncs, això, de col·locar dos personatges al videoclip, en Diego i en Adrián Luis, i nosaltres també apareixem fent un cameo i denunciar un poc això, però des d'un punt de vista un poc més humorístic. I bé, crec que ha quedat un vídeo bastant graciós. La gent no aguanta avui més de 20 segons mirant
0: sí.
1: un vídeo, i hi ha molta gent que m'ha dit, ostres, l'he mirat fins al final.
0: M'he quedat, no? M'he quedat a veure com acaba això, no?
1: Sí, no?
0: En Àlex i Miquel Àngel són un duo que venen... Bé, que són ja, diguem, veterans de l'escena i que cadascun d'ells també té altres coses i altres projectes i això. I, però bé, és un projecte que camina poquet a poquet, no? Aneu poc a poc i amb bona lletra.
1: Ara, quan sentia la intro de la cançó, era
0: sí.
1: Palma de ja 2020, no? El 2020
0: van començar
1: a fer això. De fet, abans del 2020, perquè vaig estar de les acaballes del Niño Alcalino,
0: sí.
1: Van conèixer, van començar a fer coses. I sí, anem a poc a poc i anem variant moltes coses. Ara, per exemple, trobarem un disc a l'estiu, val? Són les cançons, més tres, però és que he canviat l'idioma, les canto en català ara, per exemple. No?
0: Dic,
1: per què has de fer el que ja està pujat, no? a lo que són les plataformes o fins i tot editat en vinil? Quin sentit té que ara fem un disc en això que ja pues, ho hem canviat? És com farem un concurs de cerca les diferències. Perquè hem canviat moltes coses, arreglos que no estaven, coses que se canten d'una altra manera, en català... No sé, és com a en continu reinventar-nos, no?
0: O sigui, aquest nou disc que sortirà per l'estiu...
1: Esperem estiu, estem ahir.
2: Esperem.
1: Ahir vam acabar de gravar tot.
0: Ah, sí? Quin serà el contingut? Diguem, recuperareu tots els singles que heu anat publicant o haurà també material nou?
1: El dels singles estaran els dos, o sigui, el primer single estarà. El segon, quan va ser una cosa que va ser un regal que li van fer a Dick Bunkers, que també és un personatge d'aquí de Són Vinils, no? És un DJ i que complia uns anys que no se poden dir, que li sap greu que ho digui, i van dir, mira, te produirem dos cançons, que això està un poc fora de lo que és el... Però està en single, per tant, també doncs, existeix. Però nosaltres hem fet agafar doncs, les cançons que ja teníem algunes, les hem canviat moltes coses, i després tres de noves. O sigui, que serà 10 cançons.
2: Estarà la trilogia.
1: Estarà la trilogia, que falta el tercer, que és Avarícia, Houses for Sale, Caravana i Avarícia, no? Perquè al final tot això és el resultat de l'avarícia de la gent, no?
0: Total, o sigui, per tancar el cercle, no?
1: Sí, per tancar el cercle.
0: Supos que tindrà un format físic, no sé, hi haurà vinil de Spanky Clappers?
2: Hi haurà vinil.
1: Sí, hi haurà
0: vinil. Vosaltres que sou tan analògics, no?
1: Sí. No, és vera.
0: Toca,
1: sí,
0: no?
1: Sí.
0: Se fa aquest esforç, no? I a més, bé, ara parlant de vinil, no? Teniu... De fet, estàveu aquí per això. Bé, perquè ens feia ganes que venguéssiu això. Avui, hora baixa, a les 6, els fans de Spanky Clappers, és que no ho siguin, i que els que se facin fans i seguidors a partir d'aquest programa, ara a la 1:30 en Ràdio Nacional, que vendran avui, hora baixa, a veure-vos. A les 6, Purple Haze, aquesta tenda de discos de Posada Real número 2, fareu una... No sé si haurà directe, o serà una escolta. Com serà?
2: Hi haurà directe, sí.
0: Una espècie de reunió per posar en comú tota aquesta col·lecció de singles que heu anat fent, no?
1: Sí, tenim dos singles publicats i ara hem fet un format diferent per això, que és com lofi. Portem un àlbum amplificador, passem tot per ahir i serà tot com molt proper. Són tendes molt petites. Sí. O sigui, no portem tota la parafernalia que portàvem, també anàvem amb coses audiovisuals abans. Ara estem un poc, hem tornat a picar pedra i a fer comunitat, perquè vam començar com anem a fer festivals, sí, bueno, i els hem fet, però després dius, ostres, és que realment ens fa falta el contacte amb la gent de tu a tu, del boca a boca. Sí. I això és el que estem fent ara, vull dir, estem fent actuacions, vam actuar a SUS també l'altre dia, que és un espai SUS que també poc a poc donamos a conèixer de primera mà a la gent que li interessa, que li pugui interessar aquest tipus de música, que està en obert també, que no és fàcil trobar un públic per naltros.
0: No, perquè... I aprofita més tal vegada 15 persones, 10 persones, que no 200, sí, de les quals
1: sí,
0: el 90% no està per tu.
1: Sí, un festival està bé i tal, o toques a primeres hores perquè no et conegut, al final t'acaba veient el tècnic de sol i els cambrers, no té molt de sentit.
0: Sí. Avui Spanky Clappers, entrada anticipada a Ràdio Nacional d'Espanya, avui a les 6 a Purple Haze podeu escoltar-los en directe, conèixer-los, donar-los la mà i tocar-los, i després tenen algunes cites més, dia 31 de maig, un festival solidari per Palestina, si m'haig equivocat, a Santa Maria, a Factoria de So, amb altres artistes.
1: Hi ha 4 escenaris, moltíssima gent que estarà tocant i arrimant un poc ahir l'ombro per a recaudar diners. Que...
0: Dani Higiénico, sí. Greenpoint Reggae, Jato Gató, La Barraca, La Curandera, bé, una
1: bona mostra del talent balear.
0: Del talent balear, moltes vegades està com amagat o sota terra, o tal vegada no tenen els mitjans, no?, per donar-se a conèixer, i està molt bé descobrir-los aquí. I després, dia 4 de juny, ja amb sa caloreta ja que apretarà, a Mais Vinilo, supos que serà una coseta molt semblant a lo que farem avui,
2: sí,
0: no?
2: Sí, és aquest format, no?
0: Sí, les estendes de disc.
1: Aprofitem per fer un poc de promoció dels singles que tinc a casa a Mordoi, i així els portem, la gent ho coneix, sap que hi ha un single que és nostre, a vegades tens el single i tu el passes i no saps qui són, si són d'aquí, a vegades la gent també ho valora, diu, hòstia, vas a comprar este single d'esta penya que s'ho està currant aquí a Mallorca, no?
0: I doncs, si us sembla, aneu escoltant directe, no? Hem muntat aquí un petit... bé, mos han fet canviar tota la configuració de la ràdio, no? Per... No. Inclús un ceremín, no? O sigui, un instrument que aquí a Ràdio Nacional... Bé, a la ràdio tal vegada és un poc, diguem, es troba amb dificultats per sonar, perquè estem plens de... Estem envoltats de radiotecnologia, inclús encara analògica per aquí. Anem a escoltar aquesta primera cançó, quina serà?
1: La paella de ma mare.
0: Vinga.

mensa, la vendoreta, i després sofregim una bona picaeta. L'aigua calenta pa que no trenqui el bull i l'arròs per damunt. Com un sol la verdura, cruixent, ni massa feta, ni massa poc.

yo que la paella de mamare. Repetiría una vega, dos, tres, cuatro. No hi ha res millor que la paella de mamare. Es mereix esta cançó i un homenatge. No hi ha res millor que la paella de mamare. Repetiría una vega, dos, tres, cuatro. No hi ha res millor que la paella de mamare. Es mereix esta cançó

0: Funky Clappers, avui entrada anticipada, ha sonat en directe La paella de ma mare, una cançó que supos que està basada en hechos, reales.
1: Bueno, Miguel pot donar fe de La paella de ma mare. Sí. Com és La paella de ma mare, Miguel?
2: És ben bona.
1: Sí. És ben bona.
0: Però és que hi ha qualque paella de qualque mare que sigui dolenta. O sigui, és això, qüestió,
1: realment no és una cosa personal, és un sentiment.
0: S'hauria de fer un concurs, clar, no? De paelles de ma mare, no? I que acabes tot a...
1: Clar, sí, sí.
0: Que acabi a leches, o sigui, a hòsties.
1: Sí, sí, sí, sí. No, home, són... Clar, és una recepta, realment.
0: És una recepta.
1: És una recepta. Jo conto com fa ma mare la paella... I crec que és un testimoni, o sigui, és com un algo que quedarà ahí, i jo què sé, i d'aquí igual 100 anys algú provarà la paella aquesta, dirà, vaig a fer a veure què diu aquesta cançó, que
0: i la tindrà, no?
1: I tindrà molta gent... la paella de ma mare, se podrà fer mundial, internacional, arribarà a totes les parts, perquè és una cosa que és com a, jo, com se diu això, no? Que és que una cosa és que té molt de valor, no? Reserva de la... No
0: sí, sé reserva. Què. Reserva de la biosfera, no?
1: Això és la paella.
0: Reserva de la gastronomia mundial,
1: això,
0: no?
1: Això és el que jo...
0: A més, quedarà enregistrat, o sigui, els papers claro. es perden,
1: no? Estarà ahí el núvol.
0: Però el núvol sí, no? I... Vull fer una paella. Te sí, poses sí, sí. la cançó i ja tu vas fent, no?
1: Claro, i vas ballar
0: i vas fent, i no?
1: I te dones compte i ja està feta.
0: Sí, sí, sí. I bé, ho pot fer qualsevol, no?
1: Sí.
0: Aquesta cançó, bé, el món dels Punky Clappers és molt ampli en quant a sonoritats, no? Vos mou per la psicodèlia, per funk, per saci rumba, per les rimes afrocubans. No sé si hi ha algun territori que encara no heu explorat que vos faria ganes. O sigui, escolta, no m'ha ficat encara molt per aquí. I la pregunta seria també per què són aquests estils i no poden ser altres, no?
1: O sigui... Mira, hi ha una cosa que sempre ens deixem de dir i és la part balcànica.
2: Sí,
1: sempre...
2: Aquesta té un punt balcànic, un... no?
1: Sí, i clar, això també, clar, no, són dos mons. Ell venia de tocar una música i jo venia de tocar una altra. Algunes músiques coincidíem, no? Perquè ens vam trobar en el Niño Calino perquè teníem coses en comú, però realment jo he après molt de Miguel de la part balcànica, aquestes escales tan morunes, tot això sí. M'ha agradat molt. I ara últimament estem coquetejant en l'electrònica, perquè aquesta cançó també té una base, aprofitem per dir-ho, aquí ja va posar un pot de base en Ivan Fonollosa, que és un vinarosenc, jo soc de Vinaròs i és un company que fa música electrònica, i mos agrada també a vegades col·laborar amb gent, en Rubén García mos posa bateries, la part, diguéssim, pot ser molt orgànica o molt electrònica, i això a lo millor tal vegada ens està obrint també a altres estils que a lo millor no... Però no tenim cap filtre, no, Miguel?
2: No,
1: sé,
2: no tenim filtres. No, tenim... O sigui,
1: sí.
0: I com us poseu d'acord? O sigui, com se fa feina, els Punky Clappers? O sigui, us reuniu, feis un gin tònic i us poseu allà a escriure...
1: Fem un bocadillo de camallot.
0: Un bocadillo de camallot.
1: Això és bàsic.
0: És picantito, sí, un poquito, no?
1: Ta, sí, amb el que d'Ama d'allà tenim un espai...
2: Junta amb d'allà, que tenim un espai...
1: El lloc és idíl·lic.
2: Per gravar.
1: Sí, gravam allà i moltes vegades en este procés de gravar se mos ocorren coses, canviem... És un ping-pong de molt de temps.
2: Sí.
1: Això és una cosa que volem intentar solucionar al futur, però de vegades en aquestes vides tan ocupades que tenim mos costa trobar, jo dic, seria ideal si poguéssim estar 5 dies tu i jo aquí d'allà desconnectats del món fora mòbil i gravéssim un disco.
0: Clar, per això és el que fan los buenos,
1: claro.
0: No? Ho fan
1: claro,
0: així.
1: Però és que els bons no treballen.
0: Això és molt fàcil, claro. O sigui, ojalà tinguéssim tots, claro. Que ens dediquem un poquet d'alguna manera a la música,
1: sí.
0: Una setmana estem, sencera.
1: No, claro, diu, el rock and roll és roïn, te perjudica la vida, diu el Rollins, lo sí. Que és roïn és treballar.
0: Sí, no, els Rollins han quedat 4 dies i han fet el disc. Així no val, o sigui, tot no ho faig jo, saps?
1: Claro.
0: O sigui, no.
1: Sí, sí.
0: O sigui, no han de, diguem, sí. D'afrontar les misèries diàries, no?, de tenir que hacer sí. Otros trabajos. Que
1: és
0: tal
1: això, és això. També Miguel té molta cosa de música, de sí, molts de projectes.
0: Sí,
1: i és difícil trobar espais, però al final ho acabem fent. O sigui, som molt constants. Som dos àries molt caparruts.
0: Sí.
1: I això crec que si hagués sigut un aquari, igual no seria.
0: La qüestió és insistir.
2: No estaríem aquí.
1: No estaríem.

0: el tema està... És, sí. Moltes vegades jo, a vegades parlam amb músics, no?, que és que no ha anat molt bé aquest disc, és que no hi ha gent als concerts. Dic, moment, però què penses que passarà? O sigui, quines perspectives tenies tu? De...
1: No,
0: i vull
1: no.
0: dir, però això li ha passat a tothom, o sigui, inclús als triomfadors, no? O sigui, s'ha de tenir molta perseverància, no?, i insistir molt i creure moltíssim en el que tu fas, i no és qüestió d'un, ni dos, ni tres, ni quatre anys, sinó d'anar fent camí, que és el divertit, també. Però una vegada que arribes, dius, ja ho he fet, això, i ara què fem?
2: Camí, no?
0: El camí és el molt guapo.
1: Nosaltres mos presentem, sempre fem un full de ruta a principi d'any, mos planegem uns objectius. Per exemple, l'objectiu que teniu és tocar en fira, bé.
0: Bé, aquí teniu esperida que... Per què voleu tocar per els companys, els músics? Perquè la fira bé és un poc això, no?
1: La fira bé és que mos donen l'oportunitat de mostrar el que fem per sortir fora, perquè no me vull cap ficar molt en aquest tema, però he fet una cançó, aposta, saps? Vull dir, ja no sé què de fer per tocar Fira B, si diu. Està, també la publicarem.
0: Sí, sí, sí. Un dia hem de... Bé, ara no el farem. Però això ens passa un poc a tots, no? Ens presentem cada any i no hi ha manera, no? Sí. I després veus que hi ha un grup que ha anat, o uns músics que toquen sempre, no sé, clar, com és això, què passa aquí? Que... Sí. Però ja hi vinen l'any passat. Però...
1: Bueno, és això. És el nostre objectiu vital que tenim ara mateix.
2: Un objectiu
0: vital. Missatge des d'aquí als organitzadors de la Fira B.
1: Sí, sense rancor, eh?
0: Sense cap rancor, que per favor els doni mitja horeta al baluar, no?, en aquesta gent, o alguna, un raconet de palma que puguin... Sí, però passa moltíssim, no? I és veritat que moltes vegades tens la sensació de que no hi ha uns criteris massa clars, no? Bé, és igual, veurem què passa. De totes maneres, sempre, com dèiem, els músics molts ho han de currar nosaltres mateixos,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí, sí, en això estem.
0: I confiar poc en que ens ajudin massa, no?
1: Clar.
0: Molt bé, i doncs anem a continuar un poquet escoltant la música en directe de Spunky Clappers, avui entrada anticipada. Com sabeu, aquest programa és leitmotiv, no només és aquestes converses que tenim i donar a conèixer el talent balear, sinó també que venguin i en el petit espai d'aquí de l'estudi de ràdio puguin mostrar la seva música en viu, en directe, sense filtres. O sigui, anem a escoltar aquesta, una segona cançó, que crec que és aquesta de Caravana, no?
1: Caravana, capítol 2 de la trilogia Habitatge.
0: Caravana.

caravana és una història humana. Persones amb nom i llinatges que ara campen pels nostres paratges. I alguns diuen que no és una vivenda digna. Però on viure si el preu no minva? I comprar un pis a Idealista és només a l'abast del turista.

0: És el ritme de Spanky Clappers. Avui, entrant anticipada a Ràdio Nacional, ens han fet aquesta visita en Àlex i en Miquel Àngel. Abans d'acabar, anem a fer una repassada on els podeu veure en viu, en directe, els podeu tocar, com heu dit abans, i els hi podeu demanar tot el que vulgueu. I, sobretot, no sé, comprar o invertir, maldament sigui per no res, o sigui, que us den 5 euros, o sigui, a fondo perdido, perquè pugueu... Sí. Això que se feia, no?, que de passar a Segorra, no?, de
1: sí,
0: passar
1: sí.
0: El capell.
1: Claro.
0: És important invertir també en
1: taquilla
0: nostres...
1: inversa.
0: Taquilla inversa.
1: Claro, no? Això és.
0: I que els organitzadors de la Fira B del 2042
1: estem,
0: ho tinguin
1: sí.
0: en compte, també. Moltes
1: sí.
0: gràcies.
1: Abans d'entrar al geriàtric, m'agrada fer il·lusió.
0: Avui hora baixa a les 6, presentació dels darrers singles a Purple Haze, a Palma, i n'hi ha més, com hem dit abans... millor que vosaltres, si mos ho contau, eh?
2: El 31 de maig, sí. que tocam a un festival per Palestina, aquí, sí, sí. a Factoria de So.
0: Factoria de So.
1: No, a les 4 de l'hora baixa, és una hora boníssima en diumenge, no teniu excusa, i per arribar també un poc i aportar el problema de Palestina.
0: Molt bé. Què més tenim, també?
2: 4 de juny, Mais Vinilo,
0: sí.
2: a les 7.
1: A les 7 de la tarda hi estarem, també.
0: Idea en ple estiu...
1: Tenim un 4 d'agost que ens fa molta il·lusió, és Claustre.
0: És Claustre a Menorca?
1: Sí, sí, sí, anirem allà...
0: Veineu a tots allà, no de duo, no? Sinó aneu tots o com?
1: Aneu més... sempre, com sempre som un duo...
0: No, no sé si incorporeu sí. qualcú més...
2: No, sempre duo.
1: Nosaltres a full a duo i després estic punxant, que això també m'ha fet il·lusió. Com el Niño Alcalino DJ, estarem aquí posant vinils i fent ballana.
0: Tothom és Claustre.
1: Sí, sí, és Claustre.
0: I què més tenim?
1: En principi això és el que hi ha.
0: Molt bé, alguna cosa més, però no ho direm, vale? No la direm. Sí.
2: Que sortirà el disc.
0: El disc, també, atents, no? Que sortirà el disc.
1: Sí,
0: sortirà el disc,
1: A l'estiu.
0: Com es dirà? Quin títol tindrà el disc?
1: Es diu Cosmopolites de Poble.
0: Molt bé.
1: Crec que mos definís bastant.
0: Sí. I de tornareu a explicar-nos i a presentar-nos aquí, entrar anticipada, que és Cosmopolites
1: encantats.
0: De Poble. Gràcies.
1: Gràcies.
0: Àlex Besalduc i Miquel Àngel Bastard, gràcies, Spanky Clappers, per venir. Nosaltres tornem d'aquí 7 dies, a més, música feta aquí a les Illes Balears. Entrada anticipada, gràcies, que vagi bé, adéu.

0: Las dos, la una en Canarias.
1: Mediodía en Radio Nacional. 14 horas. Sandra Urdín.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes en este jueves en el que seguimos atentos a todo lo que rodea esa investigación a José Luis Rodríguez Zapatero por el rescate a Plus Ultra. La aerolínea, en un comunicado, ha expresado su disposición, dice, a colaborar en el esclarecimiento de los hechos que se investigan, pide respeto hacia el proceso judicial y evitar interpretaciones parciales o descontextualizadas de lo expuesto por el juez Calama. Las pesquisas continúan, la Policía Nacional sigue pidiendo información a las empresas que aparecen señaladas en el auto. Lara Herrero, buenas tardes.
2: Buenas tardes. Sí, aparte de la oficina de Zapatero y de la agencia de marketing de sus hijas, el juez también ordenó registrar dos empresas más y en una de ellas, Inteligencia Prospectiva, los agentes de la UDEF no pudieron entrar porque estaba en obras. Por ello, según fuentes de la investigación consultadas, la policía ha realizado un requerimiento de información a esta empresa. Según el juez, canalizaba fondos hacia la empresa del amigo de Zapatero, Julio Martínez, pieza clave en lo que la investigación considera una estructura de tráfico de influencias. Además, Sandra, esta sociedad mercantil habría pagado presuntamente a las hijas del expresidente del gobierno.
0: Gracias. De lo político, continúa también la cautela entre el gobierno y sus socios. Los partidos, de momento, y a la espera de esa comparecencia de Zapatero ante el juez el 2 de junio, hacen poco caso a los pelotazos de moción de censura que llegan a sus tejados desde la calle Génova. El PP sigue en el no a activar el procedimiento, si supone perderlo porque le siguen faltando votos, pero mueve ficha donde si puede, en la comisión de investigación de la SEPI del Senado. La portavoz en la Cámara Alta, Alicia García, ha anunciado que van a citar a Gertrudis Alcázar, la secretaria de Rodríguez Zapatero, y al exministro Escrivá.
3: José Luis Escrivá es ministro del gobierno de Sánchez y actual gobernador del Banco de España. Según el auto, Plus Ultra no podía ser rescatada porque tenía deudas con la Seguridad Social.
0: Quieren que Escrivá explique las razones que le llevaron a aprobar un aplazamiento de la deuda de Plus Ultra con la Seguridad Social, imprescindible para que después se diera luz verde al rescate de la aerolínea. Esta mañana, fuentes de Seguridad Social han explicado que el proceso estaba, dicen, estrictamente reglado y que todo se hizo conforme a la ley. Desde el gobierno, Óscar López insiste.
4: Yo apoyo a Zapatero y añado, los que creemos en la inocencia de Zapatero no tenemos que demostrar nada, lo tienen que demostrar quienes acusan a Zapatero.
0: Oye, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, estaba a otros fuegos. De los figurados no hablaba para centrarse en otros tan o más peligrosos, en los reales. La campaña estatal contra incendios forestales se adelanta de nuevo al 1 de junio. Sánchez llama a todas las administraciones a aumentar recursos y coordinarse entre ellas.
5: Porque frente al fuego no hay ideologías, no hay límites competenciales. El fuego no distingue entre administraciones, no pregunta quién gobierna, no entiende de colores políticos. Y precisamente por eso España necesita un gran acuerdo, un gran pacto nacional frente a la emergencia climática.
0: El adelanto responde a las condiciones climáticas que muchos de ustedes estarán ya notando. Hoy el calor irrumpe de lleno en España. Alba Urrutia, buenas tardes.
6: Buenas tardes. Sí, el calor lo estarán notando. Hoy se ha intensificado y los valores veraniegos los tenemos prácticamente por todo el país, también en la zona norte.
7: Se lleva, no es normal este tiempo en estas fechas, pero bueno.
8: Sobre todo hoy un cambio radical, o sea, de los días que hemos tenido frío la semana pasada invernal.
9: Esto es morir.
10: Venimos de Andalucía, buscábamos precisamente tener menos calor, pero
11: en la sombra se va bien.
6: De hecho, la EMET habla de temperaturas muy altas para la época del año en la que estamos, y es que a estas horas en muchos puntos del país están por encima de los 30 grados. En los valles del Guadiana y Guadalquivir los termómetros van a llegar a los 36, 38, en Zaragoza, Toledo, Lleida hoy 34, y precisamente, Sandra, en País Vasco y Extremadura están en avisos amarillos. Son los primeros del año por calor, y es que los vizcaínos llevaban 3 décadas sin ver estos grados en mayo en el termómetro. Y lo que viene en los próximos días, pues calor.
0: Gracias. Del exterior, pendientes del regreso de los 44 españoles que iban en la flotilla interceptada por el ejército israelí, ministro de Exteriores José Manuel Álvarez.
12: Y tienen todo mi apoyo, todo el apoyo del Ministerio de Asuntos Exteriores, de la Embajada de España en Israel, del cónsul, que desde luego tienen toda nuestra protección diplomática y consular.
0: Italia, por cierto, se ha sumado a la petición de España de sanciones contundentes al ministro ultra Ben Gibir. Recuerden que ayer expuso un vídeo en redes sociales en el que ridiculizaba a los detenidos en la flotilla. Quieren que la Unión Europea les imponga sanciones como las que España ya tiene activadas, de la prohibición, por ejemplo, de pisar suelo español. En próximo día, además, siguen las negociaciones para detener la paz entre Irán y Estados Unidos. Vamos a ver cómo siguen los mercados. David Martínez, buenas tardes.
9: Buenas tardes. Las bolsas europeas se van a rojo tras una mañana en positivo ante las dudas en torno a ese acercamiento entre Estados Unidos e Irán. Lleva todo esto a que el petróleo repunte ligeramente. El crudo Brent, el de referencia en el mercado europeo, sube un 1,8% ahora mismo y se acerca hasta los 107 dólares por barril. Aquí el IBEX 35 retrocede medio punto porcentual y pierde la frontera de los 18.000 puntos. Además, en Wall Street destaca Nvidia. Anoche publicó resultados por encima de las previsiones, aunque de momento la tecnológica apunta a una apertura muy plana en la bolsa estadounidense.
0: Hay más noticias, Rosa Perarno. Buenas tardes.
13: Buenas tardes, Sandra. Empezando por los preparativos de la visita del Papa a nuestro país, quedan apenas 2 semanas. El 6 de junio llega a Madrid y el Ayuntamiento advierte que los 3 días en los que León XIV va a estar en la capital van a ser muy complicados en cuanto a la movilidad, tanto que se recomienda el teletrabajo. Laura Villalba, se van a cortar decenas de calles. Buenas tardes.
14: Buenas tardes, y muchos cortes sobre la marcha en función de los movimientos del Papa, que son secretos por motivos de seguridad. Lo que sabemos, lo más complicado, en la Plaza de Lima por la vigilia del día 6 y en Cibeles por la misa del día 7. Tenemos cortes desde ya. Hoy hay un carril cerrado en la Plaza de Lima y en Cibeles están descargando la estructura del escenario, con un carril del Paseo del Prado que va a estar cortado a partir de pasado mañana. El 25 ya van a ser varios los carriles inutilizados en ambos emplazamientos, pero lo más difícil a partir del día 3, con el cierre a cal y canto de la Plaza de Lima, y del día 4 con el cerrojazo a Cibeles. Por eso se recomienda el teletrabajo del 3 al 9 de junio y el transporte público con autobuses gratuitos y la M30 como alternativa al centro.
13: Además, la visita del Papa a Madrid va a coincidir con otro gran evento que movilizará a 600.000 personas. Los conciertos de Bad Bunny, el puertorriqueño, va a ofrecer 10 en el Estadio Metropolitano. El arzobispo de Madrid, José Cobo, no descarta un encuentro del artista con el pontífice.
15: Lo que el Papa decida, lo que decía Bad Bunny, que no se oponen, sino crean puentes. Y puede ser que pueda haber puentes.
13: A partir de 12:30 les vamos a contar todo lo que moverá económicamente Bad Bunny en Madrid y también en Barcelona, que mañana vivirá el primero de los conciertos en la capital. Los hoteles ya rozan el lleno,
16: teniendo una previsión de ocupación del 82% entre el 5 y el 9 de junio.
13: Están aseguradas las aglomeraciones, que este miércoles también se han visto en un lugar del todo inesperado. Colas, Sandra, para subir al Everest, la cima más alta del mundo. 274 escaladores en un solo día, un récord absoluto. Aurora Moreno, buenas tardes.
17: Buenas tardes. Sí, el último récord en 2019 estaba en 223 escaladores. Nepal ha dado este año 494 permisos, cada uno de ellos a $15,000, para intentar ascender al techo del mundo, convertido en una aventura comercial. Lamentan los grandes alpinistas como Miguel Ángel García Gallego, uno de los mayores especialistas en alpinismo de dificultad.
18: La gente que va ahí, o sea, digamos que coge un taxi para subir al Everest, no está a la altura ni psicológica ni habitualmente física y mental para hacer una ascensión, digamos, con unos medios proporcionados y no recurrir a este tipo de artificios para volver a casa diciendo que te has subido al techo del mundo. Cualquiera que sabe de esto sabe que de qué manera.
17: Los sherpas preparan previamente los tramos más peligrosos y cargan con el oxígeno que llevarán sus clientes. Aún así, suele haber víctimas mortales por las bajas temperaturas, las tormentas y cualquiera de las muchas dificultades naturales de una montaña que alcanza los 8.849 metros.
18: La ansia de negocio y de ganar dinero pues implica coger gente que no está a la altura técnicamente de aquello en lo que se mete, y se traduce al final con frecuencia en problemas y en tragedias.
17: Una expedición puede tener un coste entre $50,000 y $200,000. En esa cifra está incluido el precio de retirar la basura de estas escaladas, pero ni el gobierno nepalí ni los sherpas terminan por hacerlo, con lo que el Everest se está convirtiendo en un basurero cubierto de nieve y hielo.
0: Pues nos quedamos en los deportes. La Final Four de la Euroliga marca el inicio del fin de semana. Daniel Ampuero, buenas tardes.
19: Buenas tardes, porque ya mañana se van a disputar las semifinales. Real Madrid-Valencia Basket va a ser una de ellas. Duelo español en Atenas para llevar a uno de ellos a la final del domingo. Ambos ya están en la capital griega y esta tarde entrenarán en el escenario del partido. Además, en poco más de 20 minutos empieza la comparecencia del entrenador del Arsenal, el vasco Mikel Arteta, que el sábado 30 de mayo se enfrentará en la final de la Champions al Paris Saint-Germain del asturiano Luis Enrique. Y se produce en estos momentos el sorteo del cuadro final de Roland Garros, donde cuatro tenistas juegan por superar la previa femenina y tres en la previa masculina. El torneo empieza este domingo y no podrá contar con el ganador masculino del año pasado, Carlos Alcaraz.
0: Pues todo esto y más a partir de inmedia, ahora nuestros compañeros de los centros territoriales.
20: Radio Diari Migdia, Radio Nacional de España a las Islas Baleares. Molt bon dia. 2:10. L'empresari Víctor de Aldama ha desvinculat l'expresidenta del govern i actual presidenta del Congrés, Francina Armengol, del cobrament de comissions a la rama balear del cas Mascaretes. Així ho ha declarat a la seva compareixença per espai d'honor a l'Audiència Nacional. Avui és dijous 21 de maig. Víctor Bejarano és el control tècnic. Us saluda Xisco Díaz, repassant més titulars amb Xavi Ara. Els quatre activistes de les Balears de la flotilla pro-Palestina tornen a casa.
21: El Ministeri d'Exteriors té previst que tots els espanyols detinguts per Israel, que ja han estat alliberats, arribin avui a hora baixa en un vol que sortirà a les 2:00 PM des de Turquia.
20: Minut de silenci al consolat demà.
21: Les autoritats de les Balears han mostrat el seu condol i han condemnat l'assassinat masclista de Marisol, la dona eivissenca de 51 anys que va morir a Alacant a mans del seu marit.
20: I en els esports?
21: La direcció del Mallorca insta els aficionats a mantenir l'esperança de la permanència, tot i reconèixer que la situació és complicada.
20: Consultam la previsió del temps. Agència Estatal de Meteorologia, Noelia García, bon dia.
22: Bon dia. Avui dijous a les Illes Balears pugen lleugerament les temperatures. Màximes de 28 graus de Palma, 26 a Mahó i a Eivissa i 22 graus a Formentera. Avui es manté el temps estable i càlid. Dia de sol amb cel poc ennuvolat o clar. Demà divendres temperatures similars. Màximes de 28 graus de Palma, 26 a Eivissa, 24 graus a Mahó i 23 a Formentera. També serà un dia de sol amb cel poc ennuvolat o clar i boires durant el matí. Temperatures mínimes de 17 graus a Formentera, 16 a Palma i 12 graus a Mahó. Bufarà vent de llevant amb brises al litoral. És una informació d'AEMET.
20: Començant parlant de tribunals, Víctor de Aldama ha desvinculat Francina Armengol i qualsevol membre de l'anterior govern balear del cobrament de comissions pel cas Mascaretes. L'empresari ha comparegut avui a l'Audiència Nacional per Espai d'una hora com ha investigat en el cas Coldo arran de l'informe de l'UCO sobre els contractes de material sanitari adjudicats per les Balears a la presumpta trama durant la pandèmia del coronavirus.
21: Aldama ha dit que no li consta que cap membre del govern balear reclamés d'obvés pels contractes de mascaretes amb solucions de gestió, pels quals l'executiu va pagar poc més de 3.700.000 euros. Diferència, ha insistit d'Àngel Víctor Torres, l'expresident de Canàries i avui ministre, del que recorda que Coldo li va dir que li havien de donar 50.000 euros. L'informe de la Guàrdia Civil exposa que els contractes durant la pandèmia del coronavirus eren part de la contraprestació mensual de 10.000 euros en efectiu que Aldama pagava a Coldo per tenir accés a l'exministre de Transports, José Luis Ábalos. Aldama ha declarat durant una hora, ha insistit en que els 10.000 euros, volíem dir, no eren exclusivament de canvi dels contractes de mascaretes, sinó que eren per un pagament en general.
20: Més coses. Els quatre activistes de les Balears de la flotilla pro-Palestina tornen cap a casa. El Ministeri d'Exteriors té previst que tots els espanyols detinguts per Israel arribin avui a hora baixa procedents de Turquia. Enrique Mas, bon dia.
23: Bon dia. Els 44 ciutadans espanyols de la flotilla solidària amb Gaza seran retornats avui, ha assegurat el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez. Els activistes han sortit el matí de la presó de Quixot, on estaven internats, i han estat traslladats a l'aeroport de Ramon, al sud d'Israel. Per ser deportats a Turquia i d'allà, tenen previst volar en aquesta hora cap a Espanya. Xisca de Puig es dona d'un dels activistes retinguts, Toni Riera, que és de Sant Llorenç d'Escardassar.
24: Acabem de rebre confirmació de que els segrestats i detinguts a la presó de Quixot han pogut rebre assistència consular i que seran deportats avui cap vespre cap a Turquia. Ara van de camí cap a l'aeroport ja.
23: A més de Riera, hi ha detingudes dues persones de Menorca, Lluís de Moner i Alonso Santos, i una altra d'Eivissa que s'estima més mantenir l'anonimat. El portaveu del govern balear és Antoni Costa.
1: Ens agradaria que poguessin tornar el més aviat possible a les Illes Balears, aquests ciutadans que són de les Illes Balears, però més enllà d'això, ni disposam de cap informació al respecte, perquè el govern de les Illes Balears, reiter, no tenim cap ni una competència, i a partir d'allí entenem que és el Ministeri qui ha de gestionar aquesta qüestió. Que ens agradaria, des del govern de les Illes Balears, que poguessin tornar sans i salves el més aviat possible.
23: La Global Sum Flotilla està formada per més de 400 persones, són sanitaris, activistes, periodistes i defensors dels drets humans de més de 40 països que navegaven pel Mediterrani per denunciar el bloqueig i la massacre contra el poble palestí. Varen ser interceptats per l'exèrcit d'Israel dimarts passat prop de les costes de Xipre.
20: I les autoritats de les Illes Balears han mostrat el seu condol i han condemnat l'assassinat masclista de Marisol, la dona eivissenca de 51 anys que va morir a Alacant en mans del seu marit. Avui migdia han celebrat un minut de silenci al consolat de Mà. Amador Bausà, bon dia.
2: Bon dia. L'home va matar dissabte la dona, també el seu fill de 24 anys, i després se va suïcidar. El govern balear ha posat a disposició dels familiars de la víctima el servei d'atenció 24 hores. Cati Salom, presidenta de l'IB Dona.
3: Condemnar qualsevol forma de violència contra les dones i dir que des del govern hem posat a disposició de la família el nostre servei 24 hores, aquest servei que no només fa aquest acompanyament telefònic, sinó també aquest acompanyament presencial en els familiars de la víctima en el cas de que ho haguessin de necessitar.
2: Dilluns, el Ministeri d'Igualtat ha convocat un comitè de crisi. 20 dones han estat assassinades per violència de gènere enguany a Espanya. Recordem que el telèfon d'atenció a les víctimes és el 016. No deixa petjada la factura telefònica, tot i que s'ha d'esborrar el registre de telefonades.
20: També en successos us contam que un home de 58 anys va morir a Llora Baixa una zona agrícola de la Torre d'Ariant, a Pollença, com a conseqüència de l'explosió d'un bidó de benzina que estava tallant amb una radial.
21: I un home està detingut per violència de gènere a Palmanyola i el seu arrest ha permès el desmantellament d'un punt de venda de droga perquè a casa seva hi havia 27 quilograms d'eixís i 33.000 euros en efectiu.
20: I una pastera amb 30 persones a bord ha arribat avui a la zona d'Escopinar, a Formentera. Ha estat localitzada a les 9:30 del matí i es suma a les 4 embarcacions detectades ahir a les Illes amb altres amb altres 84 migrants en el seu interior. Dues i de set minuts. L'ampliació del cribratge de càncer de mama anunciada pel govern central beneficiarà 80.000 dones a les Illes Balears.
21: Ara mateix, les mamografies per a la detecció precoç de la malaltia se fan de forma rutinària a les dones que tenen entre 50 i 69 anys i el Ministeri de Sanitat ha comunicat que les proves se faran des dels 49 fins als 74. La mesura, però, no estarà del tot implantada fins d'aquí 6 anys, segons ha informat la consellera de Salut, Manuela García.
4: Formado por parte del Ministerio y pasa a formar parte de la cartera de recursos, pues de la cartera de prestaciones, perdón, del sistema. Tendremos unos 3 años para elaborar cómo se va a poder introducir esto y unos 6 años para que en esos dos grupos de edad tengan el 100% de la cobertura.
21: Així, el programa de cribratge de càncer de mama a les Balears arribarà a 245.000 dones. Se desconeix el cost de l'ampliació a nivell autonòmic, però a nivell nacional suposaran més de 500 milions d'euros. Des de l'Associació Espanyola contra el Càncer a les Balears valoren positivament la mesura, però demanen que vengui acompanyada de més recursos. José Reyes n'és el president.
5: Tiene que disponer de la capacidad técnica para poder enviar esas invitaciones a todo ese conjunto de población y luego, por otro lado, se tiene que tener la dotación de medios en los servicios de radiología para la realización de las mamografías y al mismo tiempo después también para la realización de todas las exploraciones complementarias.
20: I més qüestions. El govern balear ha votat a favor del Pla Estatal d'Habitatge, que suposarà per a les Illes 168 milions d'euros fins al 2030.
23: Sí, el conseller d'Habitatge ha votat a favor del repartiment per, segons ha dit, responsabilitat, una quantitat que es destinarà íntegrament als programes i a les iniciatives del Pla de Xoc que ja s'està aplicant a les Illes. José Luis Mateos és el conseller d'Habitatge.
25: Queremos que quede muy claro que de esos 168 millones, la aportación que corresponde al Estado, es cierto que se multiplica por 3, pero no debemos olvidar que la aportación de nuestra comunidad autónoma se multiplica por 7.
23: Un pla de xoc que ha assegurat reconeix que hi ha un problema d'oferta. Per aquest motiu, el 40% dels doblers aniran destinats a la construcció i promoció d'habitatge públic.
20: Per cert, que el Bisbat de Mallorca assegura que l'Ajuntament de Palma no s'ha posat en contacte amb ell per acollir els residents de l'antiga presó, tot i la seva predisposició.
2: El consistori, recordem, assegura aquest mes que ja han marxat del recinte un centenar de persones.
6: El que dèiem és que mos diguin en quin de cuir, estem amb les portes obertes. És raro que després de dir que n'han tret 100 d'allà dins, que no mos hagin dit res. I això que jo els hi he recordat a qualcú.
2: El bisbe Sebastià Taltavull ho ha assegurat durant la 60a Jornada Mundial de les Comunicacions Socials al Palau Episcopal, on també ha dit que gairebé 3 anys i mig després de la seva renúncia encara no sap qui serà el seu successor ni quan.
6: El cap de que vaig presentar la carta al Papa me va contestar, de part del Papa em van contestar, vaig que vaig ser l'únic, que seguís 2 anys més, però fa 3 i mig.
20: I a les 2:20 parlam de l'Ajuntament de Ciutadella, que presentarà un recurs contra la sentència del Tribunal Superior que ordenava revertir la reforma de la plaça del Born, que l'havia convertit en una àrea només per vianants. Per ara els cotxes continuen sense poder entrar-hi. Clara Ceballos, bon dia.
7: Bon dia. La plaça del Born de Ciutadella continuarà tancada al trànsit fins que es resolgui el recurs que l'Ajuntament presentarà al Tribunal Suprem. A més, el consistori negociarà amb els comerciants perquè retiri la denúncia i continuarà treballant per resoldre les mancances assenyalades pel Tribunal Superior, com la falta d'informes tècnics. Escoltem a la alcaldessa Maria Jesús Bagur.
8: Seguirem lluitant per tornar a tenir la romba aquestes mesures a partir de la cassació. Paral·lelament, el procés judicial farà el seu camí. I els nostres advocats faran la feina que es considerin i l'Ajuntament seguirà amb el procés administratiu que es consideri.
7: El PP critica la gestió del govern local de Coalició d'Esquerres i demana a l'Ajuntament que reprengui el projecte des de l'inici. Juana Mari Pons n'és la portaveu.
10: Val més reconèixer els errors i començar de zero i fer les coses bé que no gastar més doblers.
7: Ara, la possibilitat que tornin els vehicles a la plaça per l'ordre judicial ha generat una nova polèmica entre els comerciants de la zona.
11: Ya pagamos toda la reforma que no queríamos, porque no la queríamos así, no es que no quisiéramos la peatonalización. Y ahora tenemos que volver a pagar para que esto se restituya a su estado anterior.
12: Es que ha sido caótico. Entonces, a mí sí me gustaría, pero no solo los coches, me encantaría también los autobuses.
7: La sentencia del Tribunal Superior no afecta al trasllat de l'estació d'autobusos, que es quedarà a la via perimetral.
20: I seguim parlant, gràcies Clara, precisament d'abusos, perquè l'Ajuntament de Palma ha presentat avui els 23 nous autobusos elèctrics que s'incorporaran a la flota de l'EMT de forma immediata.
23: Sí, aquesta mateixa hora baixa, 9 d'aquests 23 autobusos de la marca xinesa BYD estaran en circulació per Palma. Els vehicles que han arribat a l'illa entre els mesos d'abril i maig ja han passat el període d'adaptació i els hem pogut provar des del centre de Palma. Ho hem fet junt al batlle Jaime Martínez i el regidor de mobilitat Antonio Deudero. Martínez ha destacat la importància d'aquesta incorporació.
26: Uns vehicles moderns, accessibles, eficients i sostenibles que milloraran el servei que oferim cada dia als nostres ciutadans, permetent incrementar la disponibilitat d'autobusos per garantir una millor cobertura.
23: Aquests 23 nous autobusos formen part del pla de l'EMT per incorporar un total de 113 vehicles elèctrics a la seva flota amb una inversió de quasi 100 milions d'euros gràcies als fons municipals, estatals i europeus.
20: I també en mobilitat, a Eivissa, PP i PSOE es culpen mútuament del macroprojecte d'Aena, que preveu incrementar un 30% de la superfície aeroportuària i passar de 17 a 32 portes d'embarcament.
21: El PP assegura que va en contra de les polítiques de contenció turística que asseguren han duit a terme aquests darrers anys a l'illa i assenyalen al govern central com el culpable d'aquest macroprojecte. El PSOE, per part seva, ha anunciat que presentarà en el proper ple del Consell una moció conjunta amb Esquerra Unida Podem per mostrar el seu rebuig frontal a un projecte que, diuen, no està dins els objectius de sostenibilitat que defensen a l'illa i acusen el PP de fer un doble discurs amb el projecte d'Aena, un organisme que els populars, diuen, privatitzen. Són els portaveus del PP d'Eivissa, Toni Ramon, i del PSOE al Consell, Elena López.
27: Eivissa ha demostrado que se puede hacer un trabajo en ordenación y que la temporada turística puede funcionar bien. Y lo que no tiene ningún sentido es que ahora el Gobierno de España venga a imponer un macroproyecto, una macroampliación.
28: Fan aquestes declaracions, però per una altra banda, la realitat, els fets de les polítiques del Partit Popular a la nostra illa és tot el contrari, no? És una oportunitat més que han volgut aprofitar per atacar el govern d'en Pedro Sánchez, i en aquest cas jo crec que s'han equivocat, perquè hem de recordar que qui va privatitzar Aena va ser el propi Partit Popular.
20: I més qüestions. El govern activa una línia extraordinària de 4 milions d'euros d'ajudes al finançament empresarial per pal·liar els efectes econòmics de la guerra a l'Orient Mitjà.
2: Permetrà subvencionar operacions financeres avalades per la Societat de Garantia Recíproca, ISBA, fins a 75 milions d'euros en liquiditat empresarial per a pimes i autònoms dels sectors més afectats, el primari, la indústria, la construcció i el transport. Aquesta actuació permetrà reduir fins al 94% dels costs financers associats a les operacions de liquiditat. Cada entitat pot demanar fins a un límit de 300.000 euros. Això ho explica el conseller d'Economia, Hisenda i Innovació, Antoni Costa.
0: El cost de l'aval és zero per a aquest autònom o aquesta pime. El tipus d'interès està bonificat amb un 90%. Per tant, de cada 10 euros o de cada 100 euros d'interès, 90 euros estan subvencionats. El cost de l'aval, 100%. El cost de comissions, 100% subvencionat. De cada 100 euros de cost per un autònom, per una pime, 94 euros estan amb ajuda de l'administració.
2: Les ajudes es poden sol·licitar a partir de demà.
20: 2:25, temps ara per parlar d'actualitat esportiva.
23: El director esportiu i el cap de negoci del Mallorca diuen que el club manté l'esperança d'aconseguir la permanència a primera divisió, tot i admetre que la situació és molt complicada. Alfonso Díaz i Pablo Ortells varen participar ahir en el sopar de la penya mallorquinista Es Bici de Campos.
9: Está complicado, pero tenemos que hacer pues nuestro trabajo de ir y ganar el último partido de liga, ¿no? Y conseguir esos 42 puntos y a ver qué ocurre. Pues espero, ¿no?, que estemos hasta el último minuto también apoyando al equipo y tratando de conseguir la victoria y a ver si se da la suerte de que el resto de resultados nos acompañen.
13: Pues si hay un 5% tenemos que agarrarnos a él, exprimirlo y todo pasa primero por ganar nosotros, evidentemente, y después pues esperar resultados.
23: El tècnic Martín de Michelis ha demanat al club seguir l'any que ve, segons ha reconegut Ortells, que no ha volgut parlar del seu futur.
13: Bueno, yo creo que es verdad que hablamos con el míster, él no lo transmitió, nosotros le transmitimos que también estábamos contentos con él, creo que ha tenido un impacto dentro del grupo, independientemente ahora de la falta de un partido, y yo creo que es de valorar que él esté a gusto, que esté contento en el grupo, en el Mallorca, en la ciudad y con toda la gente.
23: En tenis, Jaume Munar està jugant els quarts de final del torneig de Ginebra contra Mariano Navone. Ha perdut el primer set 6-2 i perd en el segon, ara mateix, 3-1. I en ciclisme, Enric Mas va tornar a quedar-se a les portes de guanyar una etapa al Giro d'Itàlia. Ahir creuà la meta segon, després de l'equatorià Jonathan Narváez li llevàs la victòria a l'esprint final.
20: I avui ens atam la cultura parlant de la Fira del Llibre de Palma.
21: Des del dia 29 de maig fins al 7 de juny se farà a Palma la 44a edició de la Fira del Llibre. Per segon any consecutiu, la plaça d'Espanya serà l'escenari d'aquest esdeveniment que reunirà 16 llibreries, a més de l'editorial Moll, i per primera vegada tant el Consell de Mallorca com l'Ajuntament de Palma tindran caseta pròpia. Durant els dies de fira, els llibreters faran descomptes del 5%. Enguany, la Fira posa el focus en nous públics amb activitats als dematins amb la col·laboració de Propa Cultura, tant per als infants com per al públic adult i l'assignatura de llibres. A més de 40 activitats diferents, també al llarg de tota la setmana. Miquel Ferrer és el president del Gremi de Llibreters.
14: L'objectiu d'arribar a diferents públics. El que volem explicar és que tothom té un llibre i que tothom que s'acosti a la fira trobarà un llibre per ell. No? Tenim al llarg d'aquests 10 dies tenim més de 40 activitats, és que també apostam per activitats una mica diferents, com dos podcasts en directe, un de Guarida i Tapete i de Llegir per Llegir. També tindrem una sessió, un taller de twerking i diferents presentacions de llibres, com no podria ser d'altra manera, sobretot on destacam el talent local.
20: Entre les signatures programades destaquen alguns escriptors locals com Àlex Fitó, Laia Malo, i també els debuts literaris de l'humorista Junet Chaib, Olivia Lund o el periodista Marcos Augusto.
21: Autors com Miguel Gane, Alina Not o Luciana Pecker també hi seran, i s'ha programat també un recital sobre Blai Bonet en la commemoració del centenari del seu naixement. El pregó enguany correrà a càrrec dels components del grup Fades, que sentiu de fons, i inclourà també un concert de Monkey Doo. A més, entre les activitats programades es destaca una actuació de cucorba per als més petits de la casa.
20: I més cites culturals per avui, Xavi. La mallorquina Aina Albo exposa des d'avui Interstici, on el sol dibuixa el temps.
21: Una mostra que parteix del concepte de transformació i del pas del temps a través de l'observació del sol durant més d'un any. L'artista va instal·lar càmeres a l'exterior del museu per captar les formes que dibuixa la llum solar al cel i traslladar-les en formes geomètriques en diferents peces fetes amb fusta, vidre i capes de color.
1: Si agafes el sol en la mateixa hora del dia durant tot l'any i superposes totes les imatges, formes el que es diu un analema, que és una forma de buit, quasi o com a d'infinit, i és aquest trajecte que fa el sol.
20: I una altra cita per avui.
21: A la botiga de discos Purple Haze de Palma se farà el concert de presentació dels dos singles editats per Spunky Clappers del projecte musical de El Niño Alicantino i Miquel Bastard. Psicodèlia, punk, ritmes afrocubans i ressons balcànics amb lletres surrealistes i de denúncia social. Serà a partir de les 6.
20: Amb aquests ritmes psicodèlics arribem a les 2:30. Tornem amb més notícies al butlletí de les 4.

0: miraría más el partido político, el Partido Socialista.
1: Pues ahí está la clave. Lluís Orriols, politólogo, profesor de la Universidad Carlos III, gracias como siempre por darnos claves para entender la realidad que nos rodea. Volvemos a las 8 con más. Ahora tienen la información territorial, la información más cercana. Les esperamos a las 8.
2: Radio Nacional de España, las Islas Baleares. Serveis informativos.
3: Com esteu? Molt bon vespre. Falten 10 minuts per les 8. Els metges estudien noves mesures de pressió per minimitzar en la mesura d'allò possible l'impacte de la vaga en els pacients. Entre elles, estudien renunciar a l'activitat voluntària, denunciar davant la Comissió Europea o convocar una vaga indefinida. És la notícia amb la qual encetam l'informatiu vespre d'aquest dijous, dia 21 de maig. Tot d'un ampli amb aquesta i altres notícies. Abans, però, volem conèixer la previsió del temps per demà. Agència Estatal de Meteorologia, Noelia García.
4: Demà divendres, de les Illes Balears, temperatures màximes de 28 graus a Palma, 26 a Eivissa, 24 graus a Maó i 23 a Formentera. Serà un dia càlid continuant amb temps estable. Dia de sol amb cel poc ennuvolat o clar. Durant el matí destaquem boires que poden ser persistents. Temperatures mínimes de 12 graus a Maó, 15 a Eivissa i 16 graus a Palma. Bufarà vent fluix de llevant amb brises al litoral. És una informació d'AEMET.
3: Gràcies, Noel. Hi ha una informació que completem amb les temperatures d'ara mateix. Tenim 19 graus a Formentera, 21 a Eivissa, 22 a Maó i 24 a Palma. I també volem saber com es circula a hores d'ara per les nostres carreteres. Connectam amb la Direcció General de Trànsit, José Romero. Molt bon vespre.
5: Bon vespre. En aquestes hores es troben bastant tranquil·litat en els principals accessos a Palma. Només trobaran tràfic lent a la carretera de Llumolló, a l'altura de Campastilla, fins al Coll d'en Rabassa. A lo que és la resta de carreteres es troben tràfic fluid i sense incidències. Això per ara, bon vespre.
3: Moltes gràcies. Rebeu salutacions cordials de Víctor Bejarano, el control tècnic, i de qui us parla, Xavi Ara. Els metges estudien noves mesures de pressió per minimitzar, en la mesura del possible, l'impacte de la vaga en els pacients. Joan Manuel Zaldívar, bon vespre.
6: Bon vespre. Entre elles, estudien renunciar a l'activitat voluntària, denunciar davant la Comissió Europea o convocar una vaga indefinida. Així ho ha explicat el president de la Conferència Espanyola de Sindicats Mèdics, Miguel Lázaro, durant la concentració que s'ha produït avui a la baixa a la plaça de la Reina Palma.
7: La única herramienta real de influir en la sanidad pública es la huelga. No hay otra, puesto que el gobierno no nos ha llamado para negociar. Esperamos que ante el clamor de toda esta semana que ha habido en toda la comunidad, en todas las comunidades, nos llamen a negociar. Si es que lo que queremos, vuelvo a decirlo, es negociar, pero negociar de forma interministerial.
6: La quarta setmana de vaga de metges per reclamar un estatut marc propi a les Balears, amb un total de 212 operacions suspeses i més d'11.000 consultes suspeses també. Segons les dades oferides per DITSalut, només avui s'han anul·lat 41 intervencions quirúrgiques, 1.408 consultes i proves diagnòstiques i gairebé 1.700 consultes d'atenció primària. Segons el sindicat Cimeval, el seguiment mitjà de les aturades ha estat del 90% al servei d'anestèsia, del 80% a consultes externes i radiologia i del 50% a atenció primària.
3: I en tribunals, Victòria Aldama desvincula Francina Armengol i qualsevol membre de l'anterior govern del cobrament de comissions pel cas Mascaretes.
6: L'empresari ha comparegut avui a l'Audiència Nacional com a investigat en el cas Coldo arran de l'informe de la UCO sobre els contractes de material sanitari adjudicats per les Balears a la presumpta trama durant la pandèmia del coronavirus. Aldama ha dit que no li consta que cap membre del govern balear reclamés doblers pels contractes de mascaretes en Soluciones de Gestión, pels quals l'executiu va pagar poc més de 3.700.000 euros.
3: I també vos contam que l'expresident del Parlament, Baltasar Picornell, haurà de prestar declaració davant el jutge dia 11 de juny.
6: Està investigat per haver insultat el diputat de Vox al Congrés, Jorge Campos, a les xarxes socials i haver-li dit puta nazi. Així ho ha explicat el propi Picornell a les seves xarxes, qui ha lamentat que tot això es produeixi a causa de la pell fina del querellant, ha dit. Més per Mallorca, ha expressat el seu suport a Picornell.
3: 7:54 minuts. L'Ajuntament de Ciutadella presentarà un recurs contra la sentència del Tribunal Superior que ordenava revertir la reforma de la plaça del Born, que l'havia convertit en una àrea només de vianants.
6: Per ara, els cotxes continuen sense poder-hi entrar. El consistori negociarà amb els comerciants perquè retirin la denúncia i continuarà treballant per resoldre les mancances assenyalades pel Tribunal Superior, com la falta